àngels del Serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena

corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes van cosint

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de